Jason Ellis. Que aspetta mansi il món rit si encén, que és del bac i tot cor de riaquer, que corre espert el punt.